que menja el llop, tot barrejat amb el paler. I la formació de l'espíritu nacional i els primers divendres de mes. Senyora Francis, m'entén amb aquests coneixements.